Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 48%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 49%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 62%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 65%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 52%.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat la cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell in the Bandit. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Whitechester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Urbanville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Índies, en Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu, com el programa, Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Roig, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend. When you're

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per tots els cotxes, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: En punt les 10 del matí. Els bombers han donat per controlat l'incendi de Sanaüja a la Segarra i mantenen actives una quinzena de dotacions terrestres per fer tasques de vigilància i repassar el perímetre. Ahir ja el van poder estabilitzar. Avui una trentena de municipis de 8 comarques tenen actiu al nivell 3 per perill molt alt d'incendi. Tres persones han mort aquest dissabte en tres accidents al medi natural. Un noi de 18 anys es va ofegar al riu Llobregat a la resclosa de l'Ametlla de Merola. A Cadaqués hi va morir un submarinista i una altra persona també va perdre la vida en un accident de muntanya a Alins. Última mobilització del curs de mestres i docents. El professorat, amb el suport de les famílies, es manifesta en aquest migdia pel centre de Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Després del preacord firmat amb el departament i rebutjat per la majoria dels docents, els impulsors volen que la marxa serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també defensar tots els serveis públics i els drets socials. Suïssa vota avui en referèndum si limita la població a 10 milions de persones. Actualment és de 9 milions i una tercera part són immigrants. És el primer cop que el país fa una enquesta d'aquest tipus a proposta de l'extrema dreta. Les enquestes pronostiquen una victòria ajustada de no limitar la població. Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta i al vespre a Barcelona. Els agents van carregar contra els antifeixistes. Un cordó policial va impedir que les dues protestes coincidissin. El FICATCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, guardona l'actor i director Joel Joan amb el Premi Montserrat Carulla. El premi al millor llargmetratge ha estat per Els mals noms, de Marc Ortiz. A la 18a edició del festival hi han assistit 8.000 persones. I avui a Girona, la colla dels Marrecs de Sal celebra 30 anys amb una jornada castellera amb la companyia dels castellers de Vilafranca i la colla jove dels xiquets de Tarragona. La tradició castellera ha anat arrelant a les terres gironines i en els darrers 15 anys el nombre de colles s'ha doblat. Ha passat de 4 a 9.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Els Knicks de Nova York, campions de l'NBA de bàsquet, després de guanyar aquesta matinada la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94. Feia 53 anys que no aconseguien el títol. Empat a un entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol aquesta nit passada. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discreta actuació de la selecció canarinya. L'Atlètic Barceloneta, campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada després de guanyar el Prorreco italià a la final per 17-16. El Barça d'en Bol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia contra el Fuchsia de Berlín. I el Barça de bàsquet classificat per la final de l'ACB en guanyar 76-85 a la pista del Tenerife. Avui la penya de guanyar el València a Badalona per mantenir opcions.
0: Diumenge de sol i calor d'estiu, les temperatures superaran els 30 graus a gran part del país i els 35 a molts indrets de l'interior. El Plat de Lleida es podrà arribar als 38, tarda amb nuvolades només al Pirineu i Prepirineu, amb alguns xàfecs dispersos.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 41%.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
6: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. això ja saps que ho fem junts.
7: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
6: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Ah, però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

escoltava durant molts anys, va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

0: desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys amb quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics, i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si al programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, vas cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé.
0: Estava
1: I me les vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí.
0: Que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
1: sí.
2: No tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que sé, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, conviure... saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret o és el menjar o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això seria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai perquè, no, mira, no em deurien recordar i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí.
0: Que et deu sonar la data.
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos
1: sí.
0: Que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Caimán, sí.
0: Exacte, i n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán, però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar,
1: bon,
0: i no va passar res.
1: No va passar res, perquè després me la van prohibir, eh?
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolissima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu, adéu.

Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però...» Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, el repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar la primera posició a les mans de Bibi Rexha amb el tema New Religion. Veurem si repetiran aquesta primera posició o no. En una llista ho tindrem tres novetats de la categoria dels aspirants i dues entrades avui entre les 40 posicions. I atenció, perquè avui també aturem-ho tot, perquè entre les entrades hi ha, evidentment, dues sortides, una de les quals se l'emporta Naina i Figa Flowers. Què provoca aquesta sortida? Que després de 167 setmanes no hi hagi absolutament cap cançó de Figa Flowers a la llista. Això feia, com diem, molt temps que no passava. Més de 3 anys que teníem cançons de Figa Flau a la llista, però aquesta setmana doncs ja no hi són, perquè amb la sortida de Pecat Original doncs ens trobem una llista on no trobarem a Figa Flaues. És una de les formacions que haurà aguantat més setmanes a dins de les 40 posicions, només superades per les 173 que van aguantar els tiets i per les més de 200 que encara acumula David Guetta, que és l'únic artista que porta més setmanes en presència a la llista i que, com diem, més de 200 edicions, i sempre David Guetta aquí l'hem tingut present. No sé, no ens imaginem ja una llista sense David Guetta. Bé, doncs avui ens haurem d'imaginar una llista sense Figa Flowers, perquè no sonaran entre les 40 posicions, però tindrem dues noves entrades, una de les quals arriba ja tot seguit.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. Número 40.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tantes

0: Després d'unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants, Ivan Herzog, que avui s'incorpora a la llista des de la número 40, amb aquesta que es deia Des de lluny. Per tant, primera entrada de les dues que tindrem. La segona arribarà tot seguit a la 37, abans passem per la 39, amb Golden, 41 setmanes per Hunter X.
1: Rècord de permanència. Número

0: Ara per fi estem sols.
1: Preciosa balada de Max Navarro, que ha sumejat 26 setmanes a la primera llista en cau dues i la tenim ja pràcticament abandonant la llista. A la 37 ja hem dit que teníem dues entrades, la segona se l'emporten ni més ni menys que els Maroon 5, la banda d'Adam Levine, que portaven unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants i que finalment entren amb aquesta que es diu Heroin.
2: Aquesta cançó avui és...

de les Arts ho van fer des de la 39 i en la seva segona setmana en creixen 4 des de la 35. A la 34, una de les veteranes, 37 setmanes, acumula Rei amb això que es diu Where is my husband?

David Guetta donant un nou aire en aquesta cançó del 2002 de Milky, Just the Way You Are, tercera setmana a la llista i en suma 3. De seguida la 31, abans ens anem a la categoria dels aspirants, una categoria que tenim plena de cançons, una de les quals la de la Sienna Spiro, una artista que participa en la segona part del Diable Vesteix de Prada, una artista que, per cert, tindrem en concert el 2027 a Barcelona.

4 per Raya Hiking Goig, que fas la cançó de Dumper, Albo i el Comboi, en creix 5. Bona pujada per aquesta cançó des de la 32 a la 27. Ens anem a la 26, on hi tenim una de les pujades més importants de la setmana per una cançó que va entrar fa tots dos una setmana. Parlem de Self Aware, la primera que coneixem a casa nostra,

Bruno Mars des de la 24, baixant dues posicions a My Just Might. De seguida a la 23, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè també la setmana passada ens vam presentar el nou senzill de Búhos. Al costat de Leire Martínez, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, ens presenten aquesta col·laboració, una cançó que fa estiu, No hi ha pla B.

0: Era BTS Swim, setmana número 12 per aquesta cançó, la banda que, per cert, ha presentat cançó també aquesta setmana, aquest cap de setmana, i la tenim de moment Swim com a aspirant, encara no els tenim amb la nova cançó, però veurem si té èxit i la incorporem. A la 22, baixada per Alex Warren i aquest Fever Dream.
1: Número 22.

Boy, protagonistes de la cançó del Mundial de Futbol que ha començat aquesta setmana. I Dai Dai és la seva cançó oficial i la tenim de pujada sis amunt en la seva segona setmana a la llista. De seguida obrim la segona hora, abans toca recordar una cançó que tal setmana com la que ens trobem, però avui del 2017, ens anem 9 anys enrere. El número 1 era per una cançó que es va estar 3 setmanes liderant, la col·laboració de Luis Fonsi, Daddy Yankee i Justin Bieber en aquest remix del Despacito. Avui torna a sonar com un dels grans números 1 de la primera llista.

0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana
1: a la primera llista.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.
1: Número 20.

Amb 39 fam, obrim la segona hora de la llista i això que es deia anem tirant, doncs mira, anem tirant i ja la tenim sumant una posició. Una segona hora de la llista que ens portarà a descobrir si Bibi Rexha manté el lideratge amb New Religion. També hem de presentar tres cançons de la categoria dels aspirants i veurem també qui s'emporta la pujada més important de la setmana, que encara no l'hem escoltat. La tindrem doncs, al llarg d'aquesta segona hora. Veurem qui se l'emporta. De moment, obrim hora escoltant una cançó de categoria dels aspirants que presentem com a novetat. És la porta Taylor Swift, que participa en la banda sonora de Toy Story 5 i ho fa amb aquest I Knew It, I Knew You. És nova cançó que torna al so country a Taylor Swift, Toy Story 5, banda sonora amb aquesta cançó espectacular de Taylor Swift que tenim ja com a nou aspirant a la primera llista.

0: Lady Gaga al costat de Doechii, aquesta es deia Runway, en puja una, des del Diable Vesteix de Prada. La segona temporada, la segona part, i tenim aquesta cançó que suma un lloc. De seguida, a la 15, abans ens anem a la categoria dels aspirants. Aquí tenim ni més ni menys que l'Alfred García, que aquesta setmana presenta nou senzill. Es diu Vine a buscar, un artista que aquesta setmana està tocant a l'Estadi Olímpic pel Papa, juntament amb l'Álvaro Soler, que van interpretar Estrelles, també van cantar Els teus ulls. I ara el tenim amb una cançó que fa estiu, es diu Vine a buscar, la nova cançó de l'Alfred García, que segur que entra a la llista perquè és un artista que el tenim mimat. Qualsevol cançó que fa, bueno, gairebé totes les cançons que fa, entren a la llista. De moment el tenim com aspirant, l'Alfred García, es diu Vine a buscar.
1: Vine a buscar, vine a buscar, vine a buscar, sisplau. Vine a buscar, vine a buscar, vine a buscar, sisplau, que no em sé el camí.
2: Aspirant.

homenatge per Tutu Turu, la cançó de Cyria Roland, que continua tenint bona presència a la llista. Això sí, aquesta setmana abandona el top 10, en cau 4. A la 13, pujada per Max Navarro, inigualable, en suma 3.

0: tant.
1: Els Catarres han anunciat aquesta setmana una gira de concerts per teatres en format trio. Els tres membres de la banda doncs oferiran les seves cançons amb un format diferent en teatre. Serà de cares a la tardor. De moment els tenim des de la 12, sumant a 3 en diumenge sense drama. De seguida a la 11, i també obrim el top 10, abans tornem a la categoria dels aspirants per posar a Bibi Rexha, que el tenim, la tenim aquí a la categoria dels aspirants, al costat de David Guetta, amb aquesta col·laboració espectacular que es diu Set Girls. This is for all of the sad girls,
2: living lonely in their own world. Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Atenció, perquè aquesta setmana Risky Roll de Bruno Mars abandona el top 10 en cau 7. Passa de la 4 a la 11. Per tant, baixada important per Bruno Mars. De seguida obrim el top 10 i descobrim les dues entrades que aquesta setmana tenim. Abans, però, ens ha quedat una cançó penjada a la categoria dels aspirants i és una col·laboració d'aquelles que fa gust d'escoltar. Joan Dausà, que el tenim a la llista ja, amb Per una cançó, i Mamadou Cha, que també el tenim amb La millor gent del planeta, s'uneixen per presentar una de les cançons que estaven amagades del disc Immortals del Joan Dausà. Una cançó que vam poder escoltar en el concert que va fer a Girona en la presentació d'aquest disc i que també ha sonat i sonarà al Cabró Rock. Arriba ara a Mamadou Cha, col·laboració espectacular que fa estiu. Papi, posa'l al disc. Jo no puc parar de cantar-la, aquesta cançó de la Julieta. La samarreta. Ja veureu que us enganxarà de mala manera. Joan Dausà, Mamadou Cha, aspiren a la llista. Papi.

0: Amb l'energia de Doctor Prats hem obert el top 10 de la primera llista. Energia n'ha sumat una i ja la tenim entre les 10 primeres. I atenció perquè a la posició número 9, amb la pujada més important de la setmana, tenim un artista que aquest mateix divendres ha publicat You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Parlem d'Olivia Rodrigo, que a més també ha avançat un nou senzill, Stupid Song, la segona cançó del disc. Veurem si és un èxit, evidentment. La posarem a la llista. De moment la tenim amb The Cure. Pujada espectacular de 9 posicions en la seva segona setmana a la llista i ja la tenim a la 9, sumant-ne 9.
1: La cançó que més puja. Número 9.

La mare també entra entre el top 10. Teníem fins a 3 entrades entre les 10 primeres posicions. Dominic Fike n'ha sumat 4 amb Baby Doll. A les 7 puja també la gent de la Mediterrània, una de les últimes de La Fúmiga. Números.

0: Sisena posició per la Olivia Rodrigo, que l'hem tingut des de la 9. També la tenim des de la 6 amb Drop Dead, mantenim posició. També manté posició El teu amor, una de les últimes de la Ludwig Van.
1: Número

Cada setmana escalant més posicions. Grècia Abrams la tenim des de la 4 amb Hit the Wall. I atenció, perquè a la 3, baixant un lloc, Tame Impala, Jenny, van liderar la llista dues setmanes. Des de llavors van baixant posicions, a poc, la tenim a la 3, aquesta que es diu Dràcula.

Doncs atenció, Bibi Rexha, New Religion perd el lideratge, que només haurà aguantat una sola setmana, perquè el líder, atenció, el líder no, els líders aquesta setmana són per una colla de gent que ens arriben des de Sabadell i que a més aconsegueixen el seu primer número 1, tant uns com els altres. Flash i Ice Cream mai havien liderat la primera llista fins aquesta setmana, i tampoc 31 Fam, increïble, però mai havien liderat la primera llista. No ens ho creiem, però finalment ho aconsegueixen. Després de 697 edicions, amb aquesta col·laboració espectacular que es diu Dorayakis, és el nou número 1 de la primera llista. Ens retrobem d'aquí una setmana. Que vagi molt i molt bé.

0: Milers de persones participen a aquesta hora en la manifestació convocada pels principals sindicats educatius per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa té el lema "Aturem l'emergència social i educativa" i el suport de famílies i entitats socials. És l'última vegada que surten al carrer abans que s'acabi el curs, apunten mobilitzacions de cara al vinent i la mobilització d'avui va de Jardinets de Gràcia a Plaça Catalunya. Controlat l'incendi forestal i agrícola de Sanaüja que crema en aquest punt de la Segarra des d'ahir, a primera hora de la tarda. Els bombers mantenen actives encara una vintena de dotacions per fer tasques de vigilància i repassar el perímetre. Avui una trentena de municipis amb 8 comarques tenen actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi. Segons les primeres projeccions, Suïssa rebutja limitar la població a 10 milions d'habitants. Un 55% dels ciutadans estan en contra de posar un topall al nombre d'habitants. Actualment, la població suïssa és de 9 milions de persones i una tercera part són immigrants. És el primer país del món que fa una enquesta d'aquest tipus a proposta de l'extrema dreta. Tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants antifeixistes que protestaven ahir contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona. Els agents van carregar contra els antifeixistes. Un cordó policial va impedir que les dues parts coincidissin. La República Democràtica del Congo augmenta a 710 els casos confirmats d'Ebola, dels quals 149 han mort. És el darrer balanç de les autoritats congoleses des que fa un mes es va declarar el brot. El tren guanya cada vegada més usuaris arran de l'encariment del combustible provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'augment del preu de la benzina i dels bitllets d'avió contrasta amb el preu dels bitllets de tren, que són més barats que ara fa 5 anys, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari. Televisió de Catalunya és la primera televisió del món que s'endinsa a l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família i avui al vespre, al 30 minuts, emet el reportatge "A tocar del cel", que entra a la creu i que ensenya els treballs que s'estan fent. També descobreix d'altres secrets de la basílica.
1: Esports.
2: En joc al descans, Fraga 1, Vilassana 3, segon partit de la final de l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins. Si guanya, el Vilassana es proclamarà campió avui mateix. Si no, caldrà un tercer partit. El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. Això l'endemà de la Champions de Waterpolo, guanyada per l'Atlètic Barceloneta. La penya ha de guanyar avui al València a Badalona per mantenir opcions de jugar a la final de l'ACB de bàsquet. El Barça espera rival després de classificar-se per la final 3 anys després. I els Knicks de Nova York, campions de l'NBA després de guanyar la matinada passada a la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94. Feia 53 anys que no aconseguien el títol.
0: Mica en mica han d'anar creixent algunes nuvolades que seran més presents avui a la tarda al Pirineu i també...
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 25%.
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
8: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar al teu costat el que són algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem al Ripollès amb un cantant i guitarrista de Ripoll. Ell es diu Jordi Soler i ens acompanyarà per començar aquestes estrenes amb La clau de la pista de ball.

Obrint aquestes estrenes d'aquesta setmana, el cantant i guitarrista de Ripoll, Jordi Soler, la seva cançó La clau de la pista de ball, que ha obert, com us deia, aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem obrint fronteres ara mateix per escoltar un grup d'Estocolm, a Suècia, que va ser format l'any 1998 com a tribut del grup ABBA. Ara, amb cançons pròpies i una miqueta més grans, ens proposen escoltar aquesta, la seva tornada dels 18s. Es diu You Got the Look. You got the look.

Tot i que la cançó és d'autoria pròpia, es nota molt que hi ha certa semblança amb una de les cançons de Roxette, el You Got The Look, precisament. You Got The Look és el més nou dels 18s, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Tornem a Catalunya, exactament fins a Tarragona, anem ara mateix per escoltar a Quim Salvat i la seva nova cançó, Sempre Estaràs Aquí.

Sempre estaràs aquí. Aquesta és la nova cançó de Quim Salvat, aquest músic i compositor de Tarragona. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge i en aquest cas anem fins a Suècia de nou per escoltar el DJ i productor musical suec Alesso i amb la col·laboració dels nord-americans One Republic. Alesso és el DJ considerat número 13 del món i aquesta és la cançó que comparteixen, In Your Eyes.

In Your Eyes, aquesta és la nova cançó de Alesso, el DJ i productor musical de Suècia, i la col·laboració dels One Republic, aquest grup nord-americà. Junts comparteixen aquesta cançó. I anem de duets, en aquest cas, però anem per una banda amb els Buos, els nois de Calafell, i la col·laboració de la cantant Leire Martínez. Junts per aquest No Hi Ha Pla B.

No hi ha pla B, aquesta és la nova cançó de Buhos amb la col·laboració de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh des del País Basc, la veu de Leire Martínez. Seguim endavant i ara mateix anem amb una història que ens arriba des de l'altre costat de l'Atlàntic, des de Nord-Amèrica, amb el cantant, compositor i també youtuber Alex Warren. La seva nova cançó es diu Passenger.

La cançó es diu Passenger, és la més nova d'Alex Warren, aquest cantant i compositor nord-americà, que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya amb Reinaldo and Clara, formats a Lleida per la cantant i compositora Clara Vinyals. Aquesta és la nova des del seu últim disc anomenat L'Encant. L'escoltem amb Tu podria estar.

És el més nou de Reinaldo en Clara. La cançó es diu Amb tu podria estar i forma part de L'Encant, el nou disc. Seguim endavant. Es diuen Bewitched. És un grup de quatre noies irlandeses. I les escoltarem precisament amb el seu nou èxit ara mateix, Firefly. Firefly.

0: tropical.
1: Es diu Envernia, és un grup en valencià íntegrament femení i amb la col·laboració del Diluvi, una de les veus i grups més sòlids i estimats del panorama valencià, comparteixen aquesta cançó que ens prepara per l'estiu. I és que es diu així la cançó, L'estiu, Vèrnia i el Diluvi. Anem seguint el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, una setmana més amb vosaltres per tal de viure i escoltar junts aquestes cançons noves. Es diuen Bell and Sebastian, és un grup escocès i tenen nova cançó que ara escoltarem, It Only Takes Only Lion.

0: Es diuen Bella and Sebastian, aquesta és la seva nova cançó It Only Takes One Lion, una altra novetat interessant d'aquesta setmana estrenes. Es diu Edu Font, arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, i l'escoltarem amb la seva nova peça anomenada Un tio estrany.
1: Diuen que el cel no és tan bonic,

Així ens ha arribat Edu Font, la seva nova cançó es diu Un tio estrany, i ens arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles. I seguim fent un viatge, i ara mateix anem fins a Gran Bretanya. La girl band britànica Flo, amb les seves tres components, ens porten nova cançó, Don't Break Her Heart.

La girl band britànica Flo i la seva nova cançó Don't Break Her Heart, així també ens ha acompanyat en aquest estrena. Es diu Julia Sart, ella és nascuda a Andorra, és una d'aquestes joves promeses en el món de la música i ens presenta nova cançó que es diu Algú enamorat.

Es diu Julia Sart, aquesta és la seva nova cançó, Algú enamorat. Ella arriba des d'Andorra, bé, de fet és nascuda a Andorra. Compartint històries i escoltant música, com sempre, com cada setmana, a través d'estrenes, arriba el més nou de Madonna, amb ritme i el Love Sensation.

Com us deia, molt de ritme, arriba el més nou de Madonna, es diu Love Sensation, una altra de les novetats de la setmana. Arriba ara mateix a nosaltres Sara Reus, és de Mallorca i ens presenta aquesta cançó que es diu El Far. El Far.

Es diu Sara Reus, ella és mallorquina i així ens arriba des de Ses Illes amb la cançó El Far. Acabem avui aquest estrenes amb Prince, que torna amb 10 cançons extretes dels arxius del músic, des de les seves primeres sessions a Minneapolis fins a una de les darreres gravacions abans de la seva mort. Un disc que es dirà Timeless, que sortirà, si tot va bé, el dia 28 d'agost i després de 10 anys de la seva mort. Acabarem amb ell, amb Prince i la cançó Stone. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Buen día.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
2: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
0: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ara per controlat.
0: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20-22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tinc. Bona tarda.
0: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
0: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 i es classifica per a la final de la Lliga ACB.
2: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens n'amplia tots els detalls de la jornada, Norma Lebrero.
4: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
6: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
7: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força, perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
4: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
0: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1 que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
8: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
9: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
8: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
0: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
0: I repassem altres successos. Ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
2: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
0: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
2: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
10: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar, la resposta és sí. veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 9:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Pereira.
11: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
12: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
11: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
12: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
11: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
0: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Aquestes donacions són imprescindibles per garantir l'activitat sanitària del dia a dia, des d'intervencions quirúrgiques fins a tractaments oncològics, urgències, trasplantaments o complicacions obstètriques. També ha crescut la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
0: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
2: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
0: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
13: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
14: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
13: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
0: I anem a Santa Bàrbara en plana local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
2: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir a més 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
15: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
16: El sol amb una lupa cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina en 50 graus ja en té prou perquè es faci molt bé. Vull dir que imagineu la diferència que hi ha si mirem amb uns aparells òptics, que siguin uns prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem així, és que al moment de ficar l'ull ja estarem.
15: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jiménez Veguer, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
17: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i, pues, bueno, bàsicament, el que sí que volem és fer a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipse, però el veure en seguretat, i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipse aquí a Santa Bàrbara.
15: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipse.
0: I obrim bloc cultural i parlem de cinema. I ens anem fins a Roda de Barà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química. Un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombers d'aquest tipus sobre població civil.
0: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
0: I seguim en aquest cas i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Anime Gara.
2: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. Hi ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
18: El cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Anime Gara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho, a més, en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics: El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de la Fricassa, que és l'entitat organitzadora.
19: I estem, doncs, molt

0: ja seguint les aventures d'en Luffy, comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
1: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Cublac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical des de Cugat Media, Sergio Morales.
3: El Sant Cublac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
1: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
2: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local, que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
5: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí a oferir a aquesta Festa de la Mel és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar-lo i per tant no els fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i podem gaudir d'una plaça plena de gent i el recorregut està tot ple de gent.
4: L'èxit de convocatòria ha estat total, amb els carrers plens de visitants gaudint d'una jornada frenètica amb vermuts, espectacles i una oferta cultural que s'allarga fins a les 8 del vespre.
1: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 en bàsquet i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és el primer finalista, doncs, després de superar per la via ràpida 3-0 al Tenerife. Ara els barcelonistes esperen rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut i que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
1: I és que els badalonins es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final.
2: Precisament del maig del Joventut d'avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
7: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut com en les grans ocasions amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt baloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador baloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
1: I en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional dos anys després de baixar-hi.
1: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia

0: Sí, amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Radio Ciutat de Badalona a l'Eix Blanc.
1: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
2: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
1: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
3: I baixem encara una altra categoria més de tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
0: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest matx, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada, encara que sense encert.
3: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
0: Els mariners van superar per la mínima 17-16 a l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
3: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'en Bol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
0: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 a l'Anses Arena de Colònia, davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
7: Nutrició amb Laura Crosas.
8: Les terrasses a l'estiu. Mantenir un estil de vida saludable i, sobretot, una correcta alimentació en períodes festius resulta força difícil, però sobretot ho és durant les vacances d'estiu, on els llargs dies i les altes temperatures compliquen encara més l'objectiu de cuidar-se. És la temporada de les famoses terrasses, amb una oferta de productes saludables més aviat escassa. I podeu trobar begudes ensucrades tan apreciades en aquesta època de l'any com l'orxata o els granissats, els esperats gelats i sorbets, tant comercials com artesans, que substitueixen a la fruita de la tarda i modifiquen completament el perfil nutricional del berenar, carregant-lo de greixos saturats i sucres. Begudes alcohòliques com les cerveses o els vermuts, que lluny de refrescar deshidraten. O bé els aperitius de bosses de patates chips i tot el llarg seguici d'altres aliments fregits que les acompanyen. Si és ocasional i puntualment et ve de gust, alguna de les opcions esmentades no suposa cap problema. Però quan es torna un hàbit de l'estiu, passar la tarda i la calor a la terrassa d'un bar, sortir a fer l'aperitiu o treure el cap quan el dia refresca, és important tenir clares quines opcions són més interessants d'escollir. Pel que fa a la beguda, teniu on triar i remenar. un cafè amb gel, un te gelat, aigua amb gas i llimona o bé llimonada sense sucre. Si teniu sort, potser trobeu algun local on fan batuts de fruita fresca al moment. Demaneu-los sense sucre o potser tenen kombucha. I finalment, la cervesa sense alcohol també es podria considerar. Per picar, eviteu les patates fregides o les braves, els arrebossats, els fruits secs salats o els farinacis com bastonets i torradetes. Ho podeu substituir, si no sou vegetarians, per conserves de peix com escopinyes, navalles, seitons, sardines, cloïses, musclos, entre d'altres, o bé per tapes de truita, formatges tendres, variat d'olives amb pinyol com les arbequines, fruits secs naturals o torrats, o verdures fermentades com els cogombrets o les banderilles. I si tenen alguna tapa elaborada com l'hummus, servit amb palets de pastanaga, que és un paté de cigrons, quedareu saciats, però no empatxats. Aquest estiu, gaudeix de socialitzar la terrassa del bar de manera més conscient i saludable.
3: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
0: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat.
3: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
0: Bon dia, Adrià.
3: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona-Catalunya.
0: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
3: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
0: Precisament ahir, en una d'aquestes zones, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
3: Moment, precisament, de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès, i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
3: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
0: Un jove ofegat al riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres a Alins.
3: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
0: El Joventut, per la seva banda, haurà de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a aquesta final.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció del Servei d'Informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
0: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
11: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
12: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
11: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
13: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
14: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
15: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
11: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
3: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
0: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
3: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
0: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
16: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-30. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
17: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí.
18: L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
16: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
3: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
0: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
3: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
0: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
3: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
0: El bisbe de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
3: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
0: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
19: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
0: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: I parlem de salut, perquè avui, diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
0: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, l'informa Núria Pereira.
20: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
21: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
20: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
21: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
20: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida o un simple però significatiu gràcies.
3: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
0: Ha crescut també la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar tractaments essencials.
3: I parlem de història i de memòria democràtica, ja que gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
0: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
22: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
23: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
22: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
3: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
0: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
3: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
0: En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
3: I seguim també amb aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
0: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, de la de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
1: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i, en especial, l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
2: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció, perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final, perquè és el pes d'un reconeixement a una tasca de fa molts anys, d'un equip molt gran de gent que no només és que expliqui pastells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
1: L'acte ha servit també per fer el sorteig de la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Xiquets de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
3: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Sal han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
0: Els Verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gamma extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar, a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Sal, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
3: I ahir al quilòmetre 0 casteller, a Valls precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
0: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 6. Els Moixigangues d'Igualada i els castellers de Barcelona es van quedar amb castells de la gamma alta de 8.
3: I parlem de música, i parlem de que és l'últim dia del Sant Coblac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
0: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Sergio Morales.
4: El Sant Coblac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
3: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea. I és que s'apropava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
0: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
5: Música, fusta i tradició artesana. Són els 3 elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
6: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me a la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, és mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
5: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
3: Les 2:50, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim amb bàsquet i parlem que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
0: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és, doncs, el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
3: Els badalonins, doncs, es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
0: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
7: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
3: I ara parlem de futbol, i és que anem a la Primera Federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
0: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només 2 anys després de baixar-hi.
3: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al Camp del Compostela.
0: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al Camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
10: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
8: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió. A més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
3: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
0: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar emportant-se la darrera victòria de la temporada.
3: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
0: Els mariners van superar per la mínima, per 17 gols a 16, a l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
3: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions. I és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
0: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32 a 37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany del Magdeburg ahir a l'altra semifinal.
3: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga Femenina.
0: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
3: I repassem tenis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de màsters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
0: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
13: La banda sonora

0: Iran acusa els Estats Units de no complir amb els seus compromisos arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut. Això el dia que, segons Donald Trump, s'havia de firmar l'acord de pau, un preacord. L'atac ha fet com a mínim 3 morts i Teheran ja ha assegurat que no quedarà sense resposta. 25.000 persones, segons l'organització. 7.000, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui al migdia pel centre de Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats majoritaris sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». I també ha comptat amb el suport de famílies i entitats socials. Una trentena de municipis del centre i oest de Catalunya tenen avui actiu el nivell de perill molt alt per risc d'incendi. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i avisar si es detecta qualsevol fumerola. Una vintena de dotacions dels bombers continuen rebullant el foc que es va declarar ahir a la tarda a Sanaüja, a la Segarra, que ja està controlat. Suïssa rebutja en referèndum limitar la població a 10 milions d'habitants, segons els sondejos de la televisió pública. La mesura de barrar el pas a la migració l'havia proposat l'extrema dreta, però el 55% de la ciutadania s'hi oposa. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. L'Ajuntament d'Olot, la capital de la Garrotxa, fa fora del padró municipal 1.300 persones per cometre frau. La policia local treballa en col·laboració amb els Mossos i la Policia Nacional per detectar persones que cobren per empadronar immigrants a casa seva. Aquesta nit, al 30 minuts, s'endinsa a l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família el reportatge A tocar del cel. És la primera televisió que ha entrat dins d'aquest espai per descobrir-ne els treballs, els condicionaments i també els futurs espais que es podran visitar.
1: Esports.
2: És a punt de començar la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que seguirem en directe a TV3 i a Catalunya Ràdio. El pilot de Mercedes, George Russell, surt des de la pole position. En hoquei patins, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar 1-3 al Fraga al segon partit de la final. Ho ha aconseguit en l'últim partit de la seva capitana, Maria Porta, com a professional. I aquesta tarda el Barça d'handbol es pot proclamar campió d'Europa. A les 6 de la tarda els blaugranes juguen la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín. Ho seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tarda de sol i calor intensa, amb més de 35 graus en moltes comarques de l'interior i amb alguna primera tempesta ja al Pirineu. Demà aquestes tempestes afectaran més llocs del Pirineu i del Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts en les 3 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. L'Iran considera inútil continuar amb les negociacions amb els Estats Units arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut, avui al matí. Un atac ha fet com a mínim 3 morts i 4 ferits en un suposat bastió de Hezbollah i que ha passat el dia que, segons Donald Trump, s'havia de firmar el preacord de pau amb el règim islamista.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 26%.

0: Fresca Info.
1: Benvinguts, bona tarda, en punt les 4.

0: L'Iran amenaça als Estats Units de trencar amb les negociacions arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut el dia que, segons Donald Trump, s'havia de firmar el preacord de pau. L'atac ha fet almenys 3 morts i Teheran ha assegurat que no quedarà sense resposta. 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, s'ha manifestat pel centre de Barcelona per reclamar un gran acord per a l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats majoritaris sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa» i també ha tingut el suport de famílies i entitats socials. Una trentena de municipis del centre i oest de Catalunya tenen actiu el nivell de perill molt alt per risc d'incendi. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i avisen que si es detecta qualsevol fumarola es posi en coneixement. Una vintena de dotacions dels bombers continuen remullant el foc de Sanaüja a la Segarra, que ja està controlat. L'Ajuntament d'Olot, la capital de la Garrotxa, ha fet fora del padró municipal 1.300 persones per cometre frau. La policia local treballa en col·laboració amb els Mossos i la Policia Nacional per detectar persones que cobren per empadronar immigrants a casa seva. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Aquest vespre, al 30 minuts, s'endinsa a l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família amb el reportatge A tocar del cel. És la primera televisió que ha entrat dins aquest espai per descobrir-ne els treballs, els condicionaments i també els futurs espais que es podran visitar. I els castellers de Vilafranca descarreguen 2 castells de gamma extra a la diada commemorativa del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, que s'ha fet a la plaça del Vi de Girona. Els Verds i la Jove de Tarragona, l'altra colla convidada, han completat també 4 construccions bàsiques de nou. Els locals han assolit el seu primer 7-8 de la temporada.
1: Esports.
2: En directe tenim en marxa la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, en directe a TV3 i a Catalunya Ràdio. En aquests moments, volta 43 de les 66 previstes, lidera la cursa Lewis Hamilton, seguit dels Mercedes, George Russell i Kimi Antonelli. Fernando Alonso, per cert, acaba d'abandonar. En hoquei patins, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar 1-3 al Fraga, el segon partit de la final. Ho ha aconseguit en l'últim partit de Maria Porta, la seva capitana, com a professional. I aquesta tarda el Barça d'handbol es pot proclamar campió d'Europa. A les 6, els blaugranes juguen en la final de la Champions contra el Füchse de Berlín, a Colònia. Ho seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tarda de sol i amb calor intensa, més de 35 graus en algunes comarques de l'interior. A la tarda hi haurà alguna primera tempesta al Pirineu i demà aquestes tempestes afectaran més llocs del Pirineu i del Prepirineu.
1: 3Cat Info.
0: 4:04 de la tarda, us informa Xavier Palau. L'Iran considera inútil continuar amb les negociacions amb els Estats Units arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut. Aquest matí, l'atac que ha fet almenys 3 morts i 15 ferits en un suposat bastió de Hezbollah ha passat el dia que, segons Trump, s'havia...
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Armúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 27%.

0: Un incendi creme aquesta hora a Cervià de les Garrigues, a la comarca de les Garrigues, afecta 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. A causa del foc ja s'han hagut d'evacuar, per precaució, 8 persones que viuen en cases de la zona. Els bombers treballen per contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre. Bombers que també continuen vetllant que no hi hagi cap revifada del foc d'ahir a primera hora de la tarda a Sanaüja, a la Segarra. Crida a la calma, aquesta és de fa només uns minuts, crida a la calma de Donald Trump arran de l'atac d'Israel a Beirut, que amenaça de fer descarrilar un possible acord entre Estats Units i l'Iran. El president nord-americà afegeix a Israel que l'agressió d'avui al matí no hauria d'haver passat i deixa clar que una vegada hi hagi un acord signat a Teheran, no hi haurà més violència entre Israel i el Líban, diu Trump. 25.000 persones, segons l'organització, 100.000, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui al matí migdia pel centre de Barcelona per reclamar una vegada més un gran acord per l'educació pública. Una marxa que han impulsat els sindicats majoritaris sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa» i que avui també ha comptat amb el suport de famílies i entitats socials. Suïssa rebutja en referèndum limitar la població a 10 milions d'habitants, segons els sondejos de la televisió pública. La mesura de barrar el pas a la migració la proposava l'extrema dreta, però el 55% de la ciutadania a Suïssa s'hi oposa. Puja a 149 el nombre de persones mortes per Ebola a la República Democràtica del Congo, segons l'últim balanç de les autoritats. En total s'han confirmat 710 casos, inclosos les víctimes mortals, des que es va declarar el brot. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Els castellers de Vilafranca han descarregat 2 castells de gamma extra avui a la diada commemorativa del 30 aniversari dels Marrecs de Sal, que s'ha fet a la plaça del Vi de Girona. Els Verds i la Jove de Tarragona, l'altra colla convidada avui a la diada, han completat també 4 construccions bàsiques de nou. I els locals, els Marrecs, han assolit el seu primer 7 de 8 de la temporada.
1: Esports.
2: Lewis Hamilton s'ha endut la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. El pilot de Ferrari ha guanyat per davant de George Russell i d'Oscar Piastri. És la primera victòria de Lewis Hamilton amb l'escuderia Ferrari i, a més, és la primera victòria d'un pilot no de Mercedes aquesta temporada al Mundial de Fórmula 1. Això en una tarda on el Barça d'handbol es pot proclamar campió d'Europa. A les 6 d'aquí menys d'una hora, els blaugranes juguen la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín. Ho seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en hoquei patins, aquest migdia, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar 1-3 al Fraga, el segon partit de la final, ho han aconseguit en l'últim partit de Maria Porta, la seva capitana, com a professional.
0: Tarda assolellada i càlida, però també amb ruixats i alguna tempesta al nord del Pirineu. Demà començarem setmana amb un matí càlid, amb força sol en general, i a la tarda es formaran més tempestes al Pirineu.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 26%.

0: Protecció Civil demana a través d'una alerta als mòbils que les persones que són a la zona de l'incendi de Cervià de les Garrigues es confinin a casa. L'incendi afecta 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Els bombers també treballen a aquesta hora en un altre foc de vegetació a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Donald Trump renya Israel i li diu que l'atac d'avui a Beirut no hauria d'haver passat. El president nord-americà alerta que aquesta ofensiva, que ha fet almenys 3 morts, pot fer descarrilar l'acord amb l'Iran, que avui, segons ell, s'hauria d'haver firmat. Donald Trump fa una crida a la contenció de les parts. Milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats, que no van signar el pacte amb el departament, i s'ha fet sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Les famílies reclamen que el govern també les escolti a elles. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. L'Ajuntament d'Olot, a la capital de la Garrotxa, ha fet fora del padró municipal 1.300 persones per cometre frau. La policia local treballa en col·laboració amb els Mossos i la Policia Nacional per detectar persones que cobren per empadronar immigrants a casa seva. Els castellers de Vilafranca descarreguen 2 castells de gamma extra en la diada commemorativa del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, que s'ha fet a la plaça del Vi de Girona. Els Verds i la Jove de Tarragona, l'altra colla convidada, han completat també 4 construccions bàsiques de nou. Els locals han assolit el seu primer 7 de 8 de la temporada.
1: Esports.
2: Comença aquesta hora la final de la Champions d'handbol a Colònia entre el Barça i el Fuxe de Berlín. De moment, amb 1-0 favorable al Barça, el primer minut de partit. Ara acaba d'empatar el Fuxe. La final l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio i es pot veure per TV3. Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 al davant de George Russell i Oscar Piastri. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva 7ª amb un meló. I a les 8 del vespre, la penya busca una victòria a l'Olímpic contra el València per allargar la seva sèrie de semifinals de l'ACB i forçar el quart partit, que també seria l'Olímpic dimarts.
0: I va agafar el temps amb molt sol i temperatura càlida, però també amb ruixats i alguna tempesta al nord del Pirineu. Demà, dilluns, tindrem un matí càlid amb força sol en general i a la tarda es formaran més tempestes al Pirineu, Prepirineu i al centre de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert als mòbils de les persones que són a la zona de l'incendi de Cervià de les Garrigues, en què es demana que, per precaució, es confinin a casa seva i que tanquin les portes i finestres. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Un missatge d'aquests que enviem nosaltres d'alerta massiva, que ho reben tots els mòbils. Llavors, tothom que estigui per aquella zona, recordem, la zona de Cervià de les Garrigues, entre l'Albi, entre l'Alba...
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 26%.

0: Protecció Civil demana a través d'una alerta als mòbils que les persones que són a la zona de l'incendi que creme a Cervià de les Garrigues es confinin a casa seva, que tanquin portes i finestres. Els bombers treballen en un altre foc de vegetació a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, que ja està estabilitzat. Donald Trump renya Israel per l'atac d'avui a Beirut, però insisteix que firmarà el preacord de pau amb l'Iran les pròximes hores. El president dels Estats Units ha admès que l'agressió, que com a mínim ha fet 3 morts, pot retardar les negociacions i fa una crida a la contenció de tots dos bàndols. El tren guanya cada vegada més usuaris davant de l'encariment del combustible provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'augment del preu de la benzina i dels bitllets d'avió contrasta amb el preu dels bitllets de tren, que són més barats que 5 anys enrere, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari. Milers de docents i famílies s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Una marxa que han impulsat els sindicats que no van signar el pacte amb el departament i que s'ha fet amb el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Les famílies reclamen que el govern també les escolti a elles. Suïssa ha rebutjat en referèndum limitar la població a 10 milions d'habitants, segons els sondejos de la televisió pública. La mesura de barrar el pas, aquesta migració, l'havia proposat l'extrema dreta, però el 55% de la ciutadania s'hi ha oposat. Aquest vespre, al 30 minuts, s'endinse en l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família amb el reportatge "A tocar del cel". TV3, la primera televisió que ha entrat dins d'aquest espai per descobrir-ne els detalls, els condicionaments i també els futurs espais que es podran visitar.
1: Esports.
2: En joc la final de la Champions d'handbol a Colònia, Alemanya, entre el Barça i el Fuchs de Berlín. Al minut 8 de la segona meitat, el Barça guanya de 6, 25 a 19. Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. I d'aquí una hora, a les 8, la penya buscarà una victòria a l'Olímpic contra el València per allargar la seva sèrie de semifinals a l'ACB i forçar el quart partit, que també seria a l'Olímpic de Badalona.
0: Tarda encara assolellada i càlida, també amb algun ruixat i alguna tempesta al nord del Pirineu, i a punt de començar setmana demà amb un matí càlid, amb força sol en general, i a la tarda més tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també al centre de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 7 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. Continua cremant el foc que s'ha declarat avui a primera hora de la tarda a Cervià de les Garrigues i que ha obligat a evacuar 8 persones i a demanar a la població que no surti de casa seva. El vent que bufa a la zona canvia la direcció del foc i ara el perill és que s'acosti al nucli més gran de població, com ha explicat a 3CAT Info Mercè Rubió, l'alcaldessa de Cervià de les Garrigues.
3: Ara pues, s'ha extès cap a un altre cantó, que és a les portes del poble, ¿vale? Perquè això era una urbanització a un quilòmetre i mig del poble, ¿vale? Però travessant la carretera te'n vas a dins el nucli.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 25%.

0: Els bombers donen per estabilitzat el foc que afecta una trentena d'hectàrees a Cervià de les Garrigues i que ha començat a primera hora d'aquesta tarda. A Pons, a la Noguera, també hi ha un incendi que, de moment, crema unes 10 hectàrees de massa forestal. Donald Trump renya Netanyahu per l'atac d'avui a Beirut, però insisteix que firmarà el preacord de pau amb l'Iran durant les pròximes hores. El president nord-americà assegura que li ha dit al primer ministre israelià que no té cap puto criteri, mentre els iranians amenacen d'atacar Israel. Milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats que no van signar el pacte amb el departament i s'ha fet sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Les famílies reclamen que el govern també les escolti a elles. L'Ajuntament d'Olot, la capital de la Garrotxa, ha fet fora del padró municipal 1.300 persones per cometre frau. La policia local treballa en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional per detectar persones que cobren per empadronar immigrants a casa seva. Aquest vespre, al 30 minuts, s'endinsa a l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família amb el reportatge «Tocada al cel». És la primera televisió que entra dins aquest espai per descobrir-ne els treballs, els condicionaments i també els futurs espais que es podran visitar. Cau a València, una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. I el tren guanya cada vegada més usuaris arran de l'encariment del combustible provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'augment del preu de la benzina i dels bitllets d'avió contrasta amb el preu dels bitllets de tren, que són més barats que 5 anys enrere, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari.
1: Esports.
2: El Barça és campió d'Europa d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia. És la Champions número 50 del Barça com a club. Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 al davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia de Ferrari i la seva setena amb un Montmeló. I està en joc ja el tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB entre la Penya i el València a l'Olímpic. Tot just un punt d'avantatge pel València quan acaba de començar el partit. La Penya necessita guanyar per forçar el quart partit.
0: I el temps, a les pròximes hores encara podria quedar algun ruixat al nord del país. Demà al matí tindrem algunes bandes de núvols a primera hora, després farà sol i calor, però a la tarda creixeran més tempestes al Pirineu, al Prepirineu, i podrien arribar al centre de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: 8 i gairebé 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Els bombers donen per estabilitzat el foc que s'ha declarat a primera hora d'aquesta tarda a Cervià de les Garrigues, igual que el que ha afectat a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Treballen en un tercer incendi que afecta 10 hectàrees a Pons, a la Noguera, en una àrea on hi bufa força vent. A Cervià de les Garrigues, el foc afecta unes 33 hectàrees de vegetació agrícola i forestal i aquesta tarda ha fet que s'hagin hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases. Protecció Civil.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 25%.

0: Hello, Jazz It audience.
1: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
4: Quantes vegades heu vist en un concert que per començar una cançó o per començar totes les cançons, el bateria pica quatre vegades amb les baquetes per marcar el tempo i el moment de començar? Avui podríem començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent exactament el mateix, perquè el nostre primer protagonista d'avui és un bateria, Shelly Mann, un músic sempre molt sol·licitat i, a més, un personatge molt popular a la seva època, cosa no massa habitual en els bateries. Comencem amb una composició de Henry Mancini que Shelly Mann i el seu quintet ens porten amb molta elegància i amb uns canvis de ritme molt efectius. Aquí teniu Theme for Sam.

Shellyman and His Men, així es deia el grup que liderava el bateria Shellyman. Hem escoltat aquesta cançó dedicada a un tal Sam, una cançó que comptava amb Conte Candoli a la trompeta. Shellyman se'l recorda generalment com a figura de la tendència West Coast, però de fet va néixer a Nova York el mes de juny de 1920. Era fill d'un percussionista d'una orquestra clàssica. El seu pare volia que fos saxofonista, el volia allunyar d'això de la percussió. I aquí hem de fer una reflexió. Que el teu pare percussionista t'aconselli que tu no ho siguis pot alarmar a qualsevol jove que es plantegi un futur professional a la música. Afortunadament per a nosaltres no va ser el cas de Shellyman. A més, es va professionalitzar com a bateria molt jove i va començar en el sector de les big bands. La seva estada en la del director Stan Kenton el va portar a la fama i quan va deixar a Kenton va ser quan es va instal·lar a Califòrnia i es va incorporar a les files de l'estil propi d'aquell estat, que és, com us hem dit abans, el West Coast. Ara escoltarem a Shellyman com a company del saxofonista Stan Getz. Els trobem en un disc de títol inequívoc, Jazz West Coast. La cançó que es porten és Split Kick i el trompetista és, una vegada més, Conte Candoli.

Split Kick, el quintet de Stan Getz amb Shelly Mann a la bateria. Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units. A l'altre costat del país, a la costa que ens mira a nosaltres, i a la ciutat de Nova York, l'any 1940 es va fundar una discogràfica que s'ha convertit en mítica. És la Blue Note Records. Durant els anys 50 i 60 gairebé va monopolitzar l'edició de discos de la tendència que coneixem com a hard bop, amb resultats realment excepcionals, tant en qualitat com en vendes. Es diu que l'aparició a Califòrnia del jazz West Coast va ser, en certa manera, la resposta a aquest fenomen. També hi va haver una discogràfica principal que es va fundar, com no podia ser d'altra manera, a Los Angeles l'any 1951 i es va dir Contemporary Records. Ara escoltarem a Shelly Mann en una gravació d'aquesta discogràfica al servei d'un saxofonista a qui nos situaríem en aquest context. Sonny Rollins, nascut a Nova York l'any 1930. El que passa és que aquesta gravació la van fer amb Rollins com a figura de jazz de la costa est, però acompanyat dels músics més famosos de contemporari i, per tant, els músics més famosos de la costa oest. Per això es titula el disc Sonny Rollins and the Contemporary Leaders. Sonny Rollins amb els líders de la Contemporary Records. Tenim a Hampton House en el piano i a Barney Kessel a la guitarra i ens porten tots junts I've Found a New Baby.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara que hem escoltat el saxòfon inoblidable de Sonny Rollins, ens quedarem amb ell, perquè, segurament ja ho sabeu, l'amic Sonny ens va deixar el passat 25 de maig, el dia abans de celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Sonny Rollins es deia Walter Theodore Rollins. És una llegenda del jazz que ha viscut 95 anys esplèndids i que ha deixat un llegat artístic irrepetible. Comencem escoltant-lo al costat, precisament, de Miles Davis en una gravació a nom del trompetista feta l'any 1951. Aquí teniu Out of the Blue.

Out of the Blue, la trompeta de Miles Davis i el saxo tenor de Sonny Rollins, a qui estem dedicant aquests minuts. La primera meitat de la dècada dels 50, Sonny Rollins va consolidar la seva reputació de promesa del saxo tenor participant en sessions a nom de músics molt diversos.

L'acabem de sentir amb Miles Davis i ara us el portem en una gravació de 1953 acompanyat del Modern Jazz Quartet, el grup mític liderat pel pianista John Lewis i pel vibrafonista Milt Jackson, un grup que s'havia constituït oficialment 6 anys abans. Hem escollit la interpretació que van fer de la balada de Duke Ellington titulada In a Sentimental Mood.

Esteu escoltant Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I estem recordant la figura del saxofonista tenor Sonny Rollins, recentment desaparegut. A les seves biografies es sol donar l'any 1956 com el moment en què oficialment comença la seva carrera discogràfica com a líder. Els primers anys va treballar per diverses companyies i no hi podia faltar alguna gravació en Blue Note. Us en portem una mostra ara, amb aquesta cançó Why Don't I, que és una composició pròpia que va gravar l'abril de 1957 amb Horace Silver en el piano, J.J. Johnson en el trombó i Art Blakey a la bateria.

Sonny Rollins Quintet, Why Don't I? Si llegim una història del jazz més o menys convencional, veurem que, en general, el saxofonista tenor més valorat dels anys 50 i 60 és John Coltrane, i, sens dubte, la seva obra és fonamental en l'evolució del jazz. Però hi ha una bona colla de crítics que també reivindiquen a Sonny Rollins, que es pot considerar efectes pràctics coetani de Coltrane, dient que el seu llegat és de la mateixa categoria. Hi ha diferents factors, però, que li han jugat en contra. Un, la seva longevitat. Ja se sap que en el món de l'art en general, la mort de l'artista sempre revaloritza la seva obra. I un altre factor que juga també en contra del reconeixement de Sonny Rollins va ser el que es coneix com les seves retirades, espais llargs de temps, d'entre 2 i 3 anys, en què es va allunyar voluntàriament tant dels escenaris com dels estudis de gravació. Ho va fer, segons ell mateix va explicar, en moments en què es sentia buit per aportar coses noves a la seva música i va preferir aïllar-se de la pressió del món musical per recuperar-se. La primera retirada va ser entre 1959 i 1961 i es caracteritza perquè, com que no podia practicar a casa seva sense molestar els veïns, vivia a Manhattan, a Nova York, gairebé cada dia se n'anava a tocar, a assajar tot sol, a sota el pont de Williamsburg, que no era lluny d'on vivia. Alguns dies hi va passar fins a 16 hores seguides tocant. La seva tornada la va anunciar gravant, el febrer de 1962, el disc que va titular The Bridge. Òbviament vol dir El pont.

You Do Something To Me, el quartet de Sonny Rollins amb Jim Hall a la guitarra, que ens han portat aquesta cançó extreta del disc El Pont de Bridge, un disc que, com us hem dit, va marcar la seva tornada, la tornada de Sonny Rollins, a la vida musical pública l'any 1962. Un altre moment molt delicat en la vida de Rollins va ser l'11 de setembre de 2001, efectivament, el dia de l'atac a les Torres Bessones de Nova York. Ell vivia molt a prop de la zona atacada i en va patir directament les conseqüències. Quatre dies després, el 15 de setembre, va oferir un concert a Boston dedicat a aquell episodi traumàtic. Ara escoltarem l'inici del concert amb la seva veu presentant la primera cançó que van tocar, Without a Song. La gravació original dura més de 16 minuts, nosaltres n'escoltarem un fragment. I el trombonista que sentirem al seu costat és Clifton Anderson.

0: this is the saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It.
1: Arribem al final de Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I els darrers minuts els dedicarem a la pianista Geri Allen, que va néixer el 12 de juny de 1957 i va morir, desgraciadament, a finals de juny de l'any 2017 de càncer. Va estar casada amb el trompetista Wallace Roney i van gravar junts uns quants discos excel·lents. Un d'ells es titula Misterios, va a nom del trompetista, de Roney, i compta amb acompanyament d'orquestra de corda i vents. Escoltarem la cançó titulada Café, que va composar el brasiler Egberto Gismonti. I hem de tenir en compte que tant els arranjaments orquestrals com l'acompanyament de piano són d'ella, de Geri Allen. Amb Geri Allen i aquesta cançó Café us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: S'acaba l'espai musical 35 de jazz.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 54%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 55%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 60%.